0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Pimec Comerç Girona ha reconegut 26 establiments de Lloret de Mar amb el distintiu Comerç en Valor. El segell posa en valor els negocis de proximitat que incorporen criteris de responsabilitat, sostenibilitat i compromís amb el seu entorn. Els reconeixements s'han concedit després que un comitè avaluador analitzés el grau de compliment dels valors que promou la iniciativa. Entre els aspectes que es tenen en compte hi ha la contribució dels establiments a la cohesió social, al benestar local i la consciència mediambiental. Iblana celebrarà aquest dissabte la 41a caminada pública popular Nit de Sant Bonós, una de les cites esportives i lúdiques més multitudinàries del municipi. La marxa començarà a 10:45 de la nit al Passeig de Mar, que serà també el punt d'arribada i tindrà un límit de 5.500 participants. El recorregut d'uns 8 quilòmetres passarà per diferents barris i punts de la ciutat, com la pujada de Santa Bàrbara, Cala Bona o el Jardí Botànic Mari Murtra. Les inscripcions en línia es mantenen obertes aquesta setmana, mentre que també hi haurà opcions presencials abans de la caminada. I en clau general destaquem que un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia aquest dilluns al matí hora local. Segons el balanç provisional del govern colombià, el sisme ha deixat almenys 111 persones mortes i 87 de ferides. L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó. Les autoritats també han informat de 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats parcialment. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, alguns núvols aniran guanyant terreny al sol, si bé seguirà l'ambient assolellat. Les temperatures màximes avui entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós, la cursa Corre el Cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Comença
2: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Bustó, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Maresme ha iniciat una campanya per recaptar prop d'un milió d'euros i poder posar en marxa un nou centre. L'entitat busca un emplaçament que permeti adaptar un equipament en desús o construir-ne un de nou. L'entitat alerta que, si no s'amplien els espais disponibles, el curs 2027-2028 la comarca podria quedar-se sense cap plaça lliure. La Fundació atén actualment unes 300 persones en 5 centres diferents i explica que la rotació és pràcticament inexistent. De fet, alguns joves que han acabat els estudis aquest curs ja no podran entrar al setembre al centre de Mataró per falta de places. De cara al curs vinent, encara hi hauria disponibilitat en centres com els de Pineda. I la Fundació Cal Faust ha presentat el Pla d'Accessibilitat 2027-2030 del Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes. El document fixa les actuacions que es desplegaran durant els pròxims anys per tal de facilitar una visita més autònoma i inclusiva. El pla parteix d'una diagnosi de l'accessibilitat actual del jardí i preveu millorar progressivament els itineraris, adaptar la senyalització, crear nous espais de descans i ampliar els recursos d'informació. El document s'ha elaborat amb l'assistència de l'experta Andrea Granell i amb la participació de diverses entitats i professionals vinculats a l'accessibilitat universal. I en clau general destaquem que l'Europa Occidental ha viscut el període entre juny i juliol més calorós des que hi ha registre segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La temperatura s'ha situat 2,79 graus per sobre de la mitjana. Durant el juliol, la regió ha registrat la tercera i la quarta onada de calor des del mes de maig. Copernicus també alerta de l'agreujament de la sequera, amb nivells de precipitació i d'humitat del sol excepcionalment baixos en països com Espanya i França. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i algunes bandes de núvols, les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimecres, ambient assolellat, amb màximes similars que pugen lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Sempre al teu costat i fidel sa, la moda des de Runway per començar. I per continuar amb una altra parella. Que en aquell moment també ho era. Fora dels escenaris. Shawn Mendes i Camila Cabello.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

Recordant la música, la presència de Joan Roca, el baixista d'en Robbie Font, que ens deixava aquest mes de juliol. I fent un dels seus clàssics, aquest minut astroscòpica. Un èxit del 2022 del Santònia. 9 del matí, 20 minuts.

Un clàssic que va tornar a les llistes d'èxits gràcies al cinema. En aquesta ocasió, gràcies a un monstre de color verd anomenat Sweet. I'm a Believer és una de les peces que forma part d'aquesta divertida banda sonora. Els responsables, doncs, Smash Mouth.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
5: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia

0: A la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

7 anys sense fer cosetes en solitari. Sí que és veritat que havia col·laborat amb el raper i cantant Anderson .Paak amb un àlbum excepcional anomenat An Evening in With a Silver Sun. Aquí el tens. Presentant oficialment un àlbum en el que clarament demostra la seva fascinació pel funky. Des del seu de romàntic, la primera entrega, això és Night.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

Incansable, que és de Karol G. Aquí la tens. Pico i pala, si antes te hubiera conocido. 10 minuts i les 10. Un dels temes, una de les cançons que més s'ha ballat i més s'ha cantat el 2025. Karol G, triomfant fins a dia d'avui.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Pimec Comerç Girona ha reconegut 26 establiments de Lloret de Mar amb el distintiu Comerç en Valor. El segell posa en valor els negocis de proximitat que incorporen criteris de responsabilitat, sostenibilitat i compromís amb el seu entorn. Els reconeixements s'han concedit després que un comitè avaluador analitzés el grau de compliment dels valors que promou la iniciativa. Entre els aspectes que es tenen en compte hi ha la contribució dels establiments a la cohesió social, al benestar local i la consciència mediambiental. Iblana celebrarà aquest dissabte la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós, una de les cites esportives i lúdiques més multitudinàries del municipi. La marxa començarà a 10:45 de la nit al passeig de Mar, que serà també el punt d'arribada i tindrà un límit de 5.500 participants. El recorregut d'uns 8 quilòmetres passarà per diferents barris i punts de la ciutat, com la pujada de Santa Bàrbara, Cala Bona o el Jardí Botànic Mari Murtra. Les inscripcions en línia es mantenen obertes aquesta setmana, mentre que també hi haurà opcions presencials abans de la caminada. I en clau general destaquem que un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia aquest dilluns al matí hora local. Segons el balanç provisional del govern colombià, el sisme ha deixat almenys 111 persones mortes i 87 de ferides. L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó. Les autoritats també han informat de 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats parcialment. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, alguns núvols aniran guanyant terreny al sol, si bé seguirà l'ambient assolellat. Les temperatures màximes avui entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

Estaràs d'acord amb mi que això és un tàndem enguany. No, per una banda, la veu de l'Exter. La impecable sempre producció de Víctor Magán, el germà de Juan Magán i DJ Nano. És una d'aquestes novetats d'aquest estiu 2026 que volem compartir amb tu. Amb la que comencem aquesta nova hora després de les notícies de les 10. Benvinguts, si t'acabes d'afegir. Quietat, que arriba i xiren.

0: directament des de Mèxic. Es va donar a conèixer Julieta Venegas gràcies a aquest Me Voy. El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
0: Ràdio Marina. Aquest divendres, a la Festa Major d'Estiu de Sant Vicenç de Montalt. Sopa.

0: comencem les rebaixes d'estiu. A Flocem Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocem Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i

La seva sonoritat és única. I l'ADN Blau Mood és també únic. Inconfusibles. Des d'aquest triomfal abisme, així és com sona el millor que han fet. Ens presenta el seu confession. Madonna, i no ve sola. Ve al costat de Sabrina Carpenter.

0: Todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a D35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

8 minuts i l'hora en punt eren australian blonde. Escolta, escolta això. I mira com sonava d'aquestes Atomic. Una versió d'un clàssic dance, aquest Ladies Night famós, sonant un tant diferent.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Maresme ha iniciat una campanya per recaptar prop d'un milió d'euros i poder posar en marxa un nou centre. L'entitat busca un emplaçament que permeti adaptar un equipament en desús o construir-ne un de nou. L'entitat alerta que, si no s'amplien els espais disponibles, el curs 2027-2028 la comarca podria quedar-se sense cap plaça lliure. La Fundació atén actualment unes 300 persones en 5 centres diferents i explica que la rotació és pràcticament inexistent. De fet, alguns joves que han acabat els estudis d'aquest curs ja no podran entrar al setembre al centre de Mataró per falta de places. De cara al curs vinent, encara hi hauria disponibilitat en centres com els de Pineda. I la Fundació Calfaust ha presentat el Pla d'Accessibilitat 2027-2030 del Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes. El document fixa les actuacions que es desplegaran durant els pròxims anys per tal de facilitar una visita més autònoma i inclusiva. El pla parteix d'una diagnosi de l'accessibilitat actual del jardí i preveu millorar progressivament els itineraris, adaptar la senyalització, crear nous espais de descans i ampliar els recursos d'informació. El document s'ha elaborat amb l'assistència de l'experta Andrea Granell i amb la participació de diverses entitats i professionals vinculats a l'accessibilitat universal. I en clau general, destaquem que l'Europa Occidental ha viscut el període entre juny i juliol més calorós des que hi ha registre segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La temperatura s'ha situat 2,79 graus per sobre de la mitjana. Durant el juliol, la regió ha registrat la tercera i la quarta onada de calor des del mes de maig. Copernicus també alerta de l'agreujament de la sequera, amb nivells de precipitació i d'humitat del sòl excepcionalment baixos en països com Espanya i França. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i algunes bandes de núvols, les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimecres, ambient assolellat, amb màximes similars que pugen lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Una petita meravella que apel·lava a la nostàlgia, que ens feia sentir petits. Mirant cap a la seva infantesa, cap a aquests llunyans. 7 years, 7 anys. La veu de Lucat, Sarfo Càmer, la veu especial.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns! Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Setmana a setmana es fa que només es parla de satèl·lits orbitants com els de demà que tindran el món atent i mirant el cel. Amb protecció, això sí, eh? No sé si ho has sentit alguna vegada. Sí, que és una mica perillós mirar directament al cel. O 11 del matí, 21 minuts. Escolta això. Molt èpic aquest començament de Florida i Keisha. Un èxit del

0: Roc Sureny a l'Espanyola. Onze del matí, 33 minuts. Aquí un dels clàssics Límite de la Frontera.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació.

0: d'operació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

Una pel·lícula, la de Greta Gerwig, que va tornar a fer ressorgir el mite d'aquesta icònica nina. Des de la banda sonora de Barbie, Dua Lipa. Això es diu Dance the

Una de les veus que representa aquesta nova generació del nou soul. Un primer àlbum ja i un Grammy a la butxaca aquest 2026 per ella, Olivia Dean. Ella encara no s'ha convertit en un clàssic, però el que ve a continuació ho és, i en tota regla. Radio Marina. Come here, baby. I així és com arrenca una de les grans balades entre totes les balades del rock, aquest Crazy, aquest gran tema d'Aerosmith.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Servei Català de Trànsit ha obert una nova convocatòria d'ajuts per millorar la seguretat viària i la mobilitat als municipis catalans. La línia està dotada amb 10 milions d'euros i s'adreça a ajuntaments i altres ens locals de poblacions de fins a 50.000 habitants. Cada projecte podrà rebre fins a 150.000 euros i la subvenció podrà cobrir la totalitat del cost. Com a novetat, els municipis tindran 2 anys i mig per executar els projectes. Des del 2022, les diferents convocatòries d'aquest programa han permès finançar 160 actuacions de seguretat viària. I l'Hospital Santa Caterina ha incorporat nou equipament per a la unitat de cures pal·liatives i l'Hospital de Dia gràcies a una donació de més de 18.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona. Els diners provenen dels fons recaptats en la 12a edició de l'Oncotrail. La donació ha permès adquirir un sistema de teràpia respiratòria d'alt flux per a pacients amb insuficiència respiratòria i una butaca adaptada per a persones amb obesitat. L'Hospital de Dia també ha incorporat un aparell per fer la prova de la marxa de 6 minuts. I en clau general destaquem que la compra-venda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'Estat durant aquest 2026, mentre que els preus continuaran a l'alça i podrien augmentar un 12%. Són les previsions publicades per BBVA Research. L'entitat atribueix l'encariment de l'habitatge al desequilibri entre una demanda que es manté elevada i una oferta de nova construcció que considera insuficient. De cara als pròxims mesos, preveu que els tipus d'interès es mantinguin relativament baixos i assenyala que la creació de noves llars, juntament amb l'evolució de l'ocupació i dels salaris reals, continuarà sostenint la demanda immobiliària. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes que pugen lleugerament respecte a les d'avui i se situen entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Quina manera de començar més espectacular aquesta darrera hora compartint. Amb Àlex Warren hem començat a la nostra hora després de les notícies a les 12. Amb el Messi de l'Oda Young ens hem entretingut uns minuts i ara aquest Fuck You, que el 2010 arrasava i també aixecava alguna petita... No sé si ho sabia, als Estats Units això ho van prohibir. Sailor Green.

0: Espresso. Primer va ser el Divertimento, després es va convertir en un dels grans temes que no paraven d'escoltar-se de manera recurrent. Aquest Espresso Macchiato no només ho va petar a Eurovisió, sinó també al món. Ell es deia, i es diu, Tony Cash.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

0: Té la veu més dolça del món. Judith Neddermann va convertir el Far de Calella en un espai de proximitat. El passat 31 de juliol, al Festival Nens d'Estiu.
1: Allà puc respirar i sento que la salma...
0: El concert va formar part de la gira de celebració dels seus 10 anys de trajectòria musical.

0: Cançons que s'han convertit quasi en himnes. Aquest tàndem era un tàndem guanyador. Músic i poeta, tots dos junts. Quimi Portet i Manolo García, que ens van donar la gran notícia de que tornaven als escenaris. I m'hi afegeixo en aquest clan perquè sóc una de les que se n'ha alegrat i molt. La tornada de l'último. Des d'aquest treball de l'any 90. Nuevo pequeño catálogo de seres y estares. 12 del matí, 33 minuts, cuando el mar te tenga. La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Boró Valer.

0: troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle Cinema als Barris, que avui dimarts dia 11 continua, en aquest cas amb la pel·lícula Jumanji, a les 10 de la nit al Passeig de la Mestrança. A Blanes també tenim música amb els dijous d'estiu, que es fan a la plaça de la Mare de Déu del Vila a partir de 8:45 del vespre amb Sweet Savage. I destaquem també encara a Blanes l'exposició de construcció que es pot visitar fins al 29 d'agost de l'artista blanenc Francesc Orenc. A Lloret de Mar destaquem el cinema a la fresca, el cicle continua demà dimecres dia 12 amb el film Com ensinistrar el teu drac a partir de les 10 de la nit a la plaça d'Esteve Fàbregas. I a més, a Lloret, aquest 13 d'agost continua el Clone Festival, en aquest cas amb tribut a Rafaela Carrà, començarà a 10:45 de la nit a la platja de Fanals. A Malgrat de Mar continua la Festa Major de Sant Roc fins al 16 d'agost. S'han programat diferents activitats per a tots els públics, com concurs de càtani i puzzles. A més, demà dimecres arriben les barraquits i dijous al Malgrat de Mar. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins aquest 15 d'agost a la Casa de la Cultura. A Calella aquest cap de setmana continua el NEC, dissabte dia 15 d'agost, Llac Gener 76. A Santa Susanna també continua el Mar d'Estiu, demà dimecres dia 12 és el torn de Leire Martínez i Marlena, dijous dia 13 és nit de monòlegs i humor i diumenge dia 16 el torn de Sergio Dalma. Acabem i ho fem a Breda, perquè aquest dijous dia 13 d'agost hi ha el recital Raimon de Bertzer, el claustre de Breda, emmarcat en els actes de Sant Hipòlit.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

han passejat la seva música, la seva alegria, les seves ganes de festa durant tot aquest estiu que encara dura. Però què et penses? Que no saben posar-se romàntics a la Big Bang? Doncs sí.

5 anys que han estat apartats dels escenaris. I quina tornada més apoteòsica. Gira mundial pels BTS. Ja ho heu vist? I primer senzill aquest son.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
4: A l'agost obrim tots els dies.

Aquest coreògraf, a veure si sortirà. Aquest coreògraf i productor musical anomenat Pharrell Williams, autor de moltes cançons famoses, de ben segur no s'imagina que aquest Happy es convertiria en una de les cançons de l'any. Any 2013. Va tocar la tecla, va aconseguir la fórmula de la felicitat, cosa gens fàcil, d'altra banda. I amb aquesta música marxem avui. 5 minuts per la una, marxa. Demà tornem, com sempre, a les 9. Així que no marxis i queda't amb nosaltres i amb la millor música del món.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Pimec Comerç Girona ha reconegut 26 establiments de Lloret de Mar amb el distintiu Comerç amb Valor. El segell posa en valor els negocis de proximitat que incorporen criteris de responsabilitat, sostenibilitat i compromís amb el seu entorn. Els reconeixements s'han concedit després que un comitè avaluador analitzés el grau de compliment dels valors que promou la iniciativa. Entre els aspectes que es tenen en compte hi ha la contribució dels establiments a la cohesió social, al benestar local i la consciència mediambiental. Iblana celebrarà aquest dissabte la 41a caminada pública popular Nit de Sant Bonós, una de les cites esportives i lúdiques més multitudinàries del municipi. La marxa començarà a 10:45 de la nit al Passeig de Mar, que serà també el punt d'arribada i tindrà un límit de 5.500 participants. El recorregut d'uns 8 quilòmetres passarà per diferents barris i punts de la ciutat, com la pujada de Santa Bàrbara, Cala Bona o el Jardí Botànic Mari Murtra. Les inscripcions en línia es mantenen obertes aquesta setmana, mentre que també hi haurà opcions presencials abans de la caminada. I en clau general destaquem que un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia aquest dilluns al matí hora local. Segons el balanç provisional del govern colombià, el sisme ha deixat almenys 111 persones mortes i 87 de ferides. L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó. Les autoritats també han informat de 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats parcialment. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, alguns núvols aniran guanyant terreny al sol, si bé seguirà l'ambient assolellat. Les temperatures màximes avui entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat. Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Servei Català de Trànsit ha obert una nova convocatòria d'ajuts per millorar la seguretat viària i la mobilitat als municipis catalans. La línia està dotada amb 10 milions d'euros i s'adreça a ajuntaments i altres ens locals de poblacions de fins a 50.000 habitants. Cada projecte podrà rebre fins a 150.000 euros i la subvenció podrà cobrir la totalitat del cost. Com a novetat, els municipis tindran 2 anys i mig per executar els projectes. Des del 2022, les diferents convocatòries d'aquest programa han permès finançar 160 actuacions de seguretat viària. I l'Hospital Santa Caterina ha incorporat nou equipament per a la unitat de cures pal·liatives i l'Hospital de Dia gràcies a una donació de més de 18.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona. Els diners provenen dels fons recaptats en la 12a edició de l'Oncotrail. La donació ha permès adquirir un sistema de teràpia respiratòria d'alt flux per a pacients amb insuficiència respiratòria i una butaca adaptada per a persones amb obesitat. L'Hospital de Dia també ha incorporat un aparell per fer la prova de la marxa de 6 minuts. I en clau general destaquem que la compra-venda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'Estat durant aquest 2026, mentre que els preus continuaran a l'alça i podrien augmentar un 12%. Són les previsions publicades per BBVA Research. L'entitat atribueix l'encariment de l'habitatge al desequilibri entre una demanda que es manté elevada i una oferta de nova construcció que considera insuficient. De cara als pròxims mesos, preveu que els tipus d'interès es mantinguin relativament baixos i assenyala que la creació de noves llars, juntament amb l'evolució de l'ocupació i dels salaris reals, continuarà sostenint la demanda immobiliària. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes que pugen lleugerament respecte a les d'avui i se situen entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: A Lloret Pizzeria
5: i Pomodoro.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tributa El Último de la Fila i Lax Ambusto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A TES Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. TES Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Pimec Comerç Girona ha reconegut 26 establiments de Lloret de Mar amb el distintiu Comerç amb Valor. El segell posa en valor els negocis de proximitat que incorporen criteris de responsabilitat, sostenibilitat i compromís amb el seu entorn. Els reconeixements s'han concedit després que un comitè avaluador analitzés el grau de compliment dels valors que promou la iniciativa. Entre els aspectes que es tenen en compte hi ha la contribució dels establiments a la cohesió social, al benestar local i la consciència mediambiental. Iblana celebrarà aquest dissabte la 41a caminada pública popular Nit de Sant Bonós, una de les cites esportives i lúdiques més multitudinàries del municipi. La marxa començarà a 10:45 de la nit al Passeig de Mar, que serà també el punt d'arribada i tindrà un límit de 5.500 participants. El recorregut d'uns 8 quilòmetres passarà per diferents barris i punts de la ciutat, com la pujada de Santa Bàrbara, Cala Bona o el Jardí Botànic Mari Murtra. Les inscripcions en línia es mantenen obertes aquesta setmana, mentre que també hi haurà opcions presencials abans de la caminada. I en clau general destaquem que un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia aquest dilluns al matí hora local. Segons el balanç provisional del govern colombià, el sisme ha deixat almenys 111 persones mortes i 87 de ferides. L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó. Les autoritats també han informat de 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats parcialment. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, alguns núvols aniran guanyant terreny al sol, si bé seguirà l'ambient assolellat. Les temperatures màximes avui entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Maresme ha iniciat una campanya per recaptar prop d'1 milió d'euros i poder posar en marxa un nou centre. L'entitat busca un emplaçament que permeti adaptar un equipament en desús o construir-ne un de nou. L'entitat alerta que, si no s'amplien els espais disponibles, el curs 2027-2028 la comarca podria quedar-se sense cap plaça lliure. La Fundació atén actualment unes 300 persones en 5 centres diferents i explica que la rotació és pràcticament inexistent. De fet, alguns joves que han acabat els estudis d'aquest curs ja no podran entrar al setembre al centre de Mataró per falta de places. De cara al curs vinent, encara hi hauria disponibilitat en centres com els de Pineda. I la Fundació Cal Faust ha presentat el Pla d'Accessibilitat 2027-2030 del Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes. El document fixa les actuacions que es desplegaran durant els pròxims anys per tal de facilitar una visita més autònoma i inclusiva. El pla parteix d'una diagnosi de l'accessibilitat actual del jardí i preveu millorar progressivament els itineraris, adaptar la senyalització, crear nous espais de descans i ampliar els recursos d'informació. El document s'ha elaborat amb l'assistència de l'experta Andrea Granell i amb la participació de diverses entitats i professionals vinculats a l'accessibilitat universal. I en clau general destaquem que l'Europa Occidental ha viscut el període entre juny i juliol més calorós des que hi ha registre segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La temperatura s'ha situat 2,79 graus per sobre de la mitjana. Durant el juliol, la regió ha registrat la tercera i la quarta onada de calor des del mes de maig. Copernicus també alerta de l'agreujament de la sequera, amb nivells de precipitació i d'humitat del sol excepcionalment baixos en països com Espanya i França. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i algunes bandes de núvols, les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimecres, ambient assolellat, amb màximes similars que pugen lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al gos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança es la excelencia.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle Cinema als Barris, que avui dimarts dia 11 continua, en aquest cas amb la pel·lícula Jumanji, a les 10 de la nit al Passeig de la Mestrança. A Blanes també tenim música amb els dijous d'estiu, que es fan a la plaça de la Mare de Déu del Vila a partir de 8:45 PM amb Suite Savage. I destaquem també encara a Blanes

0: A Tossa de Mar destaca amb l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins aquest 15 d'agost a la Casa de la Cultura. A Calella aquest cap de setmana continua el NEC, dissabte dia 15 d'agost, llac Gener 76. A Santa Susana també continua el mar d'estiu, demà dimecres dia 12 és el torn de Leire Martínez i Marlena, dijous dia 13 és nit de monòlegs i humor i diumenge dia 16 el torn de Sergio Dalma. Acabem i ho fem a Breda perquè aquest dijous dia 13 d'agost hi ha el recital Raimon de Bertzell, el clau Ostra de Breda, emmarcat en els actes de Sant Hipòlit.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Uh-huh.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxivia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Servei Català de Trànsit ha obert una nova convocatòria d'ajuts per millorar la seguretat viària i la mobilitat als municipis catalans. La línia està dotada amb 10 milions d'euros i s'adreça a ajuntaments i altres ens locals de poblacions de fins a 50.000 habitants. Cada projecte podrà rebre fins a 150.000 euros i la subvenció podrà cobrir la totalitat del cost. Com a novetat, els municipis tindran 2 anys i mig per executar els projectes. Des del 2022, les diferents convocatòries d'aquest programa han permès finançar 160 actuacions de seguretat viària. I l'Hospital Santa Caterina ha incorporat nou equipament per a la unitat de cures pal·liatives i l'Hospital de Dia gràcies a una donació de més de 18.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona. Els diners provenen dels fons recaptats en la 12a edició de l'Oncotrail. La donació ha permès adquirir un sistema de teràpia respiratòria d'alt flux per a pacients amb insuficiència respiratòria i una butaca adaptada per a persones amb obesitat. L'Hospital de Dia també ha incorporat un aparell per fer la prova de la marxa de 6 minuts. I en clau general destaquem que la compra-venda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'Estat durant aquest 2026, mentre que els preus continuaran a l'alça i podrien augmentar un 12%. Són les previsions publicades per BBVA Research. L'entitat atribueix l'encariment de l'habitatge al desequilibri entre una demanda que es manté elevada i una oferta de nova construcció que considera insuficient. De cara als pròxims mesos, preveu que els tipus d'interès es mantinguin relativament baixos i assenyala que la creació de noves llars, juntament amb l'evolució de l'ocupació i dels salaris reals, continuarà sostenint la demanda immobiliària. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes que pugen lleugerament respecte a les d'avui i se situen entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

Fira Lliure. A Windpark Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Windpark. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Planes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Pimec Comerç Girona ha reconegut 26 establiments de Lloret de Mar amb el distintiu Comerç en Valor. El segell posa en valor els negocis de proximitat que incorporen criteris de responsabilitat, sostenibilitat i compromís amb el seu entorn. Els reconeixements s'han concedit després que un comitè avaluador analitzés el grau de compliment dels valors que promou la iniciativa. Entre els aspectes que es tenen en compte hi ha la contribució dels establiments a la cohesió social, al benestar local i la consciència mediambiental. Iblana celebrarà aquest dissabte la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós, una de les cites esportives i lúdiques més multitudinàries del municipi. La marxa començarà a 2:15 de la nit al Passeig de Mar, que serà també el punt d'arribada i tindrà un límit de 5.500 participants. El recorregut d'uns 8 quilòmetres passarà per diferents barris i punts de la ciutat, com la pujada de Santa Bàrbara, Cala Bona o el Jardí Botànic Mari Murtra. Les inscripcions en línia es mantenen obertes aquesta setmana, mentre que també hi haurà opcions presencials abans de la caminada. I en clau general, destaquem que un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia aquest dilluns al matí hora local. Segons el balanç provisional del govern colombià, el sisme ha deixat almenys 111 persones mortes i 87 de ferides. L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó. Les autoritats també han informat de 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats parcialment. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, alguns núvols aniran guanyant terreny al sol, si bé seguirà l'ambient assolellat. Les temperatures màximes avui entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Va, vinga, selfie.
0: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o en família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. El Centre Mèdic i Dental Pineda té...

0: A Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
0: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Maresme ha iniciat una campanya per recaptar prop d'un milió d'euros i poder posar en marxa un nou centre. L'entitat busca un emplaçament que permeti adaptar un equipament en desús o construir-ne un de nou. L'entitat alerta que, si no s'amplien els espais disponibles, el curs 2027-2028 la comarca podria quedar-se sense cap plaça lliure. La Fundació atén actualment unes 300 persones en 5 centres diferents i explica que la rotació és pràcticament inexistent. De fet, alguns joves que han acabat els estudis aquest curs ja no podran entrar al setembre al centre de Mataró per falta de places. De cara al curs vinent, encara hi hauria disponibilitat en centres com els de Pineda. I la Fundació Cal Faust ha presentat el Pla d'Accessibilitat 2027-2030 del Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes. El document fixa les actuacions que es desplegaran durant els pròxims anys per tal de facilitar una visita més autònoma i inclusiva. El pla parteix d'una diagnosi de l'accessibilitat actual del jardí i preveu millorar progressivament els itineraris, adaptar la senyalització, crear nous espais de descans i ampliar els recursos d'informació. El document s'ha elaborat amb l'assistència de l'experta Andrea Granell i amb la participació de diverses entitats i professionals vinculats a l'accessibilitat universal. I en clau general destaquem que l'Europa Occidental ha viscut el període entre juny i juliol més calorós des que hi ha registre segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La temperatura s'ha situat 2,79 graus per sobre de la mitjana. Durant el juliol, la regió ha registrat la tercera i la quarta onada de calor des del mes de maig. Copernicus també alerta de l'agreujament de la sequera, amb nivells de precipitació i d'humitat del sol excepcionalment baixos en països com Espanya i França. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i algunes bandes de núvols, les temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dimecres, ambient assolellat, amb màximes similars que pugen lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Servei Català de Trànsit ha obert una nova convocatòria d'ajuts per millorar la seguretat viària i la mobilitat als municipis catalans. La línia està dotada amb 10 milions d'euros i s'adreça a ajuntaments i altres ens locals de poblacions de fins a 50.000 habitants. Cada projecte podrà rebre fins a 150.000 euros i la subvenció podrà cobrir la totalitat del cost. Com a novetat, els municipis tindran 2 anys i mig per executar els projectes. Des del 2022, les diferents convocatòries d'aquest programa han permès finançar 160 actuacions de seguretat viària. I l'Hospital Santa Caterina ha incorporat nou equipament per a la unitat de cures pal·liatives i l'Hospital de Dia gràcies a una donació de més de 18.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona. Els diners provenen dels fons recaptats en la 12a edició de l'Oncotrail. La donació ha permès adquirir un sistema de teràpia respiratòria d'alt flux per a pacients amb insuficiència respiratòria i una butaca adaptada per a persones amb obesitat. L'Hospital de Dia també ha incorporat un aparell per fer la prova de la marxa de 6 minuts. I en clau general destaquem que la compra-venda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'Estat durant aquest 2026, mentre que els preus continuaran a l'alça i podrien augmentar un 12%. Són les previsions publicades per BBVA Research. L'entitat atribueix l'encariment de l'habitatge al desequilibri entre una demanda que es manté elevada i una oferta de nova construcció que considera insuficient. De cara als pròxims mesos, preveu que els tipus d'interès es mantinguin relativament baixos i assenyala que la creació de noves llars, juntament amb l'evolució de l'ocupació i dels salaris reals, continuarà sostenint la demanda immobiliària. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient majoritàriament assolellat, amb temperatures màximes que pugen lleugerament respecte a les d'avui i se situen entre els 32 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Molt bon vespre, bonics i boniques. Benvinguts al Quilòmetre Zero, el vostre espai de música en català a Ràdio Marina. Són les 9 i 4 minuts. Les 9 i 4 minuts del dia abans de l'eclipsi solar. Sí, si sou dels que normalment teniu el cap als núvols, demà doncs ja no teniu l'excusa, perquè l'univers s'ha posat d'acord per regalar-nos, a la vegada, un eclipsi solar espectacular i el pic de la pluja d'estrelles. Una autèntica bogeria còsmica. Això sí, sigueu prudents, a l'hora de mirar l'eclipsi. No feu invents rars amb radiografies velles ni ulleres de sol de passo catambòlic, que ja ens estem tement a mitja Catalunya acabant a l'Hospital d'Urgències amb cremades oculars i mirant de reull la resta de l'any. I això no pot ser, eh? Cuideu-vos els ulls. Però escolteu, per què jugar-se la retina demà si avui teniu les millors estrelles de la nostra música per escoltar sense cap perill al quilòmetre zero? Avui ens avancem al fenomen de demà amb una hora de la millor música pop, rock, ritmes urbans i bones balades que també tindrem, tot fet a casa nostra. Em dic Marta Fuera Pons i t'envio una superabraçada radiofònica des del quilòmetre zero. I atenció, perquè avui comencem amb una cantant i compositora novell del Maresme que ha rebut el Premi Popular i el Premi Material Musical del Maresmúsic, la Berta Vaquero. La Berta és una cantautora catalana emergent de 25 anys i de Sant Vicenç de Montal, que demà mateix, dia 12 d'agost, serà, coincidint, per cert, amb l'eclipsi solar, estarà en concert a la seva població natal a 9:45 de la nit al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montal. I hem entrevistat la Berta Vaquero pel quilòmetre zero abans d'escoltar-la, però, abans d'escoltar les seves respostes, sentim i descobrim la seva música que transmet emocions, vivències personals i històries quotidianes. La cançó es titula Papallones. Berta Vaquero.

0: Què t'ha semblat aquesta cançó? Una de les primeres de la Berta Vaquero, Papallones. L'any 2025 va ser clau per la cantant Berta Vaquero amb els dos premis al certamen Marès Músic, que la van portar a cantar a les festes i a la platja de Sant Vicenç de Montalt. Li hem preguntat a la Berta com ha influït la identitat i el paisatge del Maresme en la seva manera de compondre i en el so de la seva música.
1: Doncs jo crec que ha influït bastant, sobretot perquè és el lloc on he crescut i on he viscut moltes de les històries que després he convertit en cançons, no? I a part, el Maresme, diguéssim, té com aquella barreja de mar, muntanya, pobles, festes, amics, família... I crec que això també es reflecteix bastant a l'hora de composar i a l'hora d'escriure lletres. A part perquè també a mi m'agrada molt explicar coses molt properes, del dia a dia, d'una manera molt senzilla i com molt natural.
0: Ets intèrpret i compositora de les teves cançons, li han preguntat. Tenim entès que la teva proposta es defineix per la sensibilitat de lletres com les de Papallones, Soc de Poble o Estem aquí, algunes de les cançons que té la Berta, acompanyades pel so de l'ukelele. Com neixen aquestes històries tan quotidianes i com aconsegueixes connectar amb les emocions tan universals amb aquest instrument?
1: Pues normalment les cançons neixen de coses que em passen a mi, de converses amb amigues, inclús històries d'amigues meves. Però també molts cops, que és algo molt maco, és quan escrius cançons de situacions que no li donaves importància i després ho ha sigut important a la teva vida. I a part, després, quan les escric, m'adono que moltes d'aquestes històries, que són meves, també les ha pogut sentir o les ha viscut una altra persona. I això, la veritat, que com a cantant és molt maco transmetre-ho. I amb el tema de l'ukelele, la veritat que va arribar una mica de casualitat. Li van regalar a mi germana, com una joguina, era més un ukelele de joguina, i vaig començar a tocar i em va encantar i la veritat que s'ha convertit en una part molt important del projecte. A part de que és un instrument, com he dit abans a l'hora d'escriure, que sóc molt propera, penso que té un so doncs, així molt proper, que té molts punts alegres, càlids, i crec que encaixa molt amb el que vull transmetre.
0: Què us sembla si escoltem una mica més de les seves cançons, la Berta Vaquero, i en concret un tema que es titula I estem aquí.

0: Des de Ràdio Marina, avui descobrint un artista novell que té 25 anyets, que es diu Berta Vaquero. I li hem fet unes quantes preguntes perquè demà estarà en concert a la seva població, a Sant Vicenç de Montalt. Li hem dit, per exemple, doncs, que té 4 cançons publicades, 7 més de camí, i que demà el concert al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Què es trobarà de públic? Què es trobarà el públic quan s'apropi aquest concert d'estiu? I ens ha contestat això.
1: Doncs sobretot trobareu un concert molt proper, molt natural, sense forçar res, intentar donar-ho tot a les meves cançons, que hi haurà doncs, algunes més alegres, algunes més tranquil·les, i sobretot intentar gaudir i passar-m'ho bé, perquè a part de l'aprenentatge que t'emportes com a artista, perquè penso que tots aquests concerts que fas són una manera d'aprendre, no? De trobar doncs, els teus punts a sobre l'escenari, la teva manera d'actuar, és com una mica l'aprenentatge, no? Però sobretot disfrutar, emportar-te bones sensacions, tant jo com vosaltres com a públic, no? A més, em fa moltíssima il·lusió fer-ho a Sant Vicenç, perquè primer que és a casa meva i perquè tot aquest projecte va començar una mica aquí, no? Així que crec que serà un concert molt especial per mi i espero que ho sigui per vosaltres.
0: I per acabar, li hem preguntat a la Berta què ens pot avançar d'aquests nous temes que estan a punt de veure la llum.
1: Doncs espero que vinguin moltes cançons. Ara mateix tinc molts fronts oberts, molts temes a mitges que s'han d'acabar de polir, però sí que puc anunciar que en breu sortirà un nou tema que es diu Un cor de color groc, que en breu us anunciaré per les meves plataformes quin dia surt. I, bueno, pues, seguir composant i seguir traient cançons que parlin d'històries, emocions i també cançons una mica diferents. Pot ser que acabin sortint, però sempre sense perdre la meva essència com a artistes. I espero poder anar-les traient a poc, perquè tinc moltíssimes ganes de que surtin i que la gent les pugui fer servir i sentir-se identificada.

I què us sembla si, per acabar aquesta entrevista amb la Berta Vaquero, escoltem un altre dels seus temes? Es titula Soc de poble. Aviam si ens sona aquest Soc de poble de la Berta Vaquero, que el tenim ja preparat. Aquí està. Vinga, escoltem-lo, el Quilòmetre Zero, una de les cançons d'aquest artista novell, la Berta Vaquero.

Preciosa cançó de la Berta Vaquero, Soc de Poble. I ja ho sabeu, demà, dimecres 12 d'agost, la cantautora catalana emergent de Sant Vicenç de Montalt, la Berta Vaquero, estarà en concert després de l'eclipsi solar, molta protecció als ulls, per cert, a la seva població natal, a 2:15 de la nit, al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Un quart i 6 minuts de 10 de la nit. Com estàs? Com ho portes? Bona música al quilòmetre zero, ja ho saps. I tot seguit, una estoneta amb els Figaflowers, el pop ballenc dels Figaflowers, que ens porten un tema que entra més ràpid que la salsa romesco. I prepareu-vos per moure el cul, perquè entra d'aquí un 3 i no res una de les seves cançons acceleradetes per agafar ritme. El quilòmetre zero de Ràdio Marina, el teu programa de música en català de proximitat. Figaflowers i 4 quissos.

Quatre quissos, la cançó que forma part del seu segon disc, La Calçotada, llançat fa doncs un parell d'anyets. El duet format per Pep Velasco i Xavi Cartanyà ha revolucionat l'escena urbana combinant llatina, reggaeton i costumisme català.

els Figaflowers, que, per cert, el 15 d'agost estaran a Porreres, a Mallorca. I què més? Doncs el 31 d'octubre, ja cap a la tardor, a la castanyada del Festival Cabró Rock de Vic, i el 21 de novembre, més enllà, a la Calso Fest de Valls. No hi podien faltar els Figaflowers. Diuen que el que és bo, si és breu, dues vegades bo, però quan Oques Grasses anuncia que s'acaba el seu projecte musical, a Catalunya ens agafa un atac d'angoixa col·lectiva, eh? Tornen a ser ells amb aquest Torno a ser jo, una de les seves cançons d'èxit. Sí, però per poquet temps, perquè saps que han anunciat ja la seva gira de comiat, no? Ara d'aquí un momentet t'ho explico, però primer els escoltem. Oques Grasses, Torno a ser jo.

O que les grasses que han aconseguit una fita històrica només a l'abast de monstres com Coldplay o Bruce Springsteen, exhaurint 4 estadis olímpics en qüestió de minuts. Sí, sí, això són 220.000 persones disposades a cantar sobre oques. En el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre de 2026, gira de comiat definitiva a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Per cert, estàvem escoltant una cançó del 2019 del seu disc Fans del Sol. Un dia molt apropiat també per escoltar aquesta cançó, no? Proves? Des del quilòmetre zero de Ràdio Marina.

Si teniu un got a mà, buit o ple, aneu-lo aixecant. Així es titula la cançó, Alcem les copes. Publicada originalment el 2021 i reinterpretada més tard, el grup de Sant Vicenç dels Horts ha titulat Les Monses, també al quilòmetre zero. I ara la Sara Roy ens fa una versió del Dancing in the Moonlight, ballant sota la lluna.

Avui estem astrològics totals, eh? No parem de parlar del sol, de la lluna, de l'eclipsi... És el que toca, suposo. Ballança de la lluna, aquesta cançó de la cantautora catalana Sara Roy, que en aquest cas fa una versió llançada originalment a finals del 2023, inclosa en el seu àlbum Alter Ego. Fer-los massa, veig tothom ballant-se la lluna. Era Sara Roy. I ara tornem a parlar de Sant Vicenç de Montalt, perquè resulta que pel divendres 14 han previst un concert sorpresa. No estava fet públic. Anava a dir programat, però sí, programat sí que estava. El que passa que estava en silenci, estava amagat. I sabeu de qui us parlo? En aquest concert sorpresa a la Festa Major de Sant Vicenç de Montalt? Doncs ni

I del Sopa de Cabra, que ja t'he dit, estaran en concert el divendres 14 a Sant Vicenç de Montalt. Accelerem el ritme al quilòmetre zero. Si teniu un sofà a prop, salteu a sobre, perquè ha arribat l'hora per recordar-nos que la llibertat consisteix...

Doctor Prats, els de Terrassa. Amb aquesta cançó, Lliure, original del 2018. De l'àlbum Venim de lluny. Els de Terrassa, com et deia, que van començar el seu camí musical el 2015 i que s'han consolidat com un dels màxims referents dels festivals de música arreu i de les festes majors. Per cert, estaran el 29 d'agost a la Festa Major de l'Aquelarre de Cervera, impressionant. I el 4 de setembre a la Festa Major de Viladrau. I seguim a Ràdio Marín, el quilòmetre zero, amb tot un clàssic de la música en català. Els propers minuts, els Whiskins. Una cançó llançada l'any 2007 des del disc Souvenirs. Whiskins, al quilòmetre zero. I 2 minuts i serem a 3 quarts.

Els Whiskins, evidentment, un grup de Reus. Liderat per Joan Masdeu, que es va fundar l'any 92 i va marcar d'alguna manera el final del rock català clàssic abans de separar-se oficialment. A Reus és tot un himne, aquesta cançó. I ara atenció, perquè aquesta cançó és especial per les persones que es van saltar les lectures obligatòries a l'institut, els Amics de les Arts. Us fan un resum en 3 minuts amb molt més ritme de literatura, desamor i cops de sintetitzador. Citant Mercè Rodoreda, el títol d'aquest tema dels Amics de les Arts, que ja està rodolant per les zones de la ràdio. El quilòmetre zero que t'acompanya cada dia de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio Marina.

0: Com diuen els Mosaic, la vida està feta de petits plaers. Una cervesa freda, una terrassa a la vora del mar, un Mosaic sonant de fons al quilòmetre zero.
1: Que t'acompanya al cap, di les mentides que ara són veritat.
0: Si no us identifiqueu amb aquesta lletra, potser us heu equivocat de planeta. Avui que parlem de planetes, d'estels i del sistema solar.
1: Ser diferent tampoc és tan dolent.
0: Ens aproximem ja a les 10 de la nit, al quilòmetre zero.

La cançó, per cert, es titula així, eh? Plaers. Es va editar l'any 2022. La vida ve y cuando la vida va. I va sonar moltíssim. I ja ens toca el comiat d'aquest quilòmetre zero que se'ns està esgotant. Li queden només uns 5 minutets. S'ha passat l'hora més ràpid que un meteorit travessant l'atmosfera. I recordeu, la tasca que teniu per demà, utilitzeu ulleres homologades si és que voleu veure l'eclipsi solar. Sobretot molta, molta protecció per petits i per grans, eh? Fem bondat, que l'objectiu és gaudir del dia i no acabar col·lapsant les sales d'espera dels hospitals amb les còrnies ben socarrades. I si l'univers es pot sintonitzar en un moment tan màgic, nosaltres també ho farem demà a la mateixa hora, de 9 a 10 de la nit. Ja ho saps, el quilòmetre zero de Ràdio Marina, el teu programa de música de proximitat. I no ens podíem acomiadar d'una altra manera avui, amb aquesta cançó de Gossos, que es titula Pluja d'estrelles, com la que podrem veure també demà, en el seu moment més àlgid. L'abraçada radiofònica ben forta de qui t'ha fet costat aquesta horeta de ràdio. El meu nom és Marta Fuera Pons. Demà hi tornem. Que acabis de passar una molt bona nit. Adéu-siau.

baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.